0: Escoltem El Diluvi, cantant Terra que no oblida, la cançó de les trobades de l'any 2023. Les trobades d'escoles en valencià des de la seva creació l'any 1986 són, sense cap mena de dubte, el moviment civil més important que hi ha hagut al nostre país en les darreres dècades. Una mobilització multitudinària de reivindicació lingüística des de la base, que convoca cada any milers de persones, les xifres oficials ja fa temps que superen els 200.000 participants, de dalt a baix del territori. Des de fa uns anys, cada edició té una cançó de les trobades, que és un tema musical creat expressament per acompanyar la campanya anual, transmetre el lema i donar-li un caràcter lúdic i emotiu. La cançó ha estat interpretada en les darreres edicions per Dani Miquel, Els Jovens, L'Airó, El Diluvi, que escoltàvem ara mateix, Andreu Valor o Bèrnia. La d'enguany la interpreten Canta Canalla i el seu títol és tota una consigna de vida. Xiula, balla, riu. Feu-los cas. Fins la setmana que ve.
1: Yep.

0: yes.
1: Doncs ja sabeu, a xiular, a ballar i a riure. I aprofitem per convidar-vos a una edició molt especial de la Plaça del Llibre que celebra a Catarroja a partir del pròxim dijous. Amb això deixem per avui rebeu una forta abraçada de Caterina Villarejo a la tècnica i, com no, d'una servidora. I ja sabeu, sempre, sempre, sempre disfruteu molt de la vida.